magrem pel camí. Cricarrac lo menú nuclear, cricarrac caure l'heu ganyat. Cricarrac lo menú nuclear, cricarrac caure l'heu ganyat. Bastiguet calquei centralos.